0: A veure l'operació sortida d'aquest pont de la segona Pasqua amb uns 600.000 vehicles en total que hauran sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. És la xifra més elevada des que va començar l'any. Cristina Martín.
1: L'operació sortida durarà fins avui a les 3 de la tarda, un cap de setmana llarg combinat amb bon temps que portarà les carreteres a màxims, tal com alerta el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
2: Farà que surtin de la conurbació metropolitana, l'anell metropolità, que en diem nosaltres, 600.000 vehicles. Torno a repetir, 600.000 vehicles. És la quantitat de vehicles més important en què portem d'any.
1: La P7 serà la via amb més congestió i com a alternativa recomana utilitzar la C32. Trànsit demana molta prudència al volant, evitar les distraccions, com mirar el mòbil, informar-se bé. L'objectiu és zero víctimes a la carretera aquest cap de setmana. Enguany, un total de 44 persones han mort al volant.
0: I ben pendents d'una arribada, la dels 18 membres catalans de la flotilla Global Summit, interceptada per Israel aquest dilluns. Dijous van arribar a Istanbul, on han passat revisions mèdiques i han denunciat diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes. L'Eloi Sadurní ha parlat amb un dels activistes.
3: L'activista català de 21 anys, Manaya Lasnieh, ha descrit com l'exèrcit israelià els ha maltractat durant els 3 dies que han estat empresonats, amb l'objectiu, diu, de desubicar-los.
4: 12 vegades de cel·la se'm va canviar i cada vegada era agafar-me, manillar-me, cap en avall, cridant-me, fent algun cop de puny, tornant a ficar de genolls, que em quedi a genolls durant 20 minuts, tornant a canviar de cel·la, una altra vegada el mateix, que et treuen d'aquí, et pesen, et tornen a portar una cel·la diferent amb gent diferent. La intenció era sempre de desubicar-nos, de no saber on estàvem.
3: La Global Summit Flotilla recull que més activistes han patit agressions com humiliacions sexuals i lesions amb l'ús de tàsers i bales de goma.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa ja en tràmit parlamentari, uns comptes que mantenen l'essència dels del febrer amb una despesa que frega els 50.000 milions d'euros. El 4 de juny, primer escull amb el debat a la totalitat. En cas de superar-lo, podrien entrar en vigor la primera setmana de juliol. Més detalls, Lorena Enns.
5: Sí, les grans xifres són les mateixes que els pressupostos del febrer, 50.000 milions de despesa i una inversió de 4.100 milions d'euros. L'executiu no ha modificat les xifres perquè ja en aquell projecte es va reservar 900.000 milions que no es van adjudicar a cap partida per destinar-los a la negociació amb Esquerra i Comuns. Una xifra que ascendeix als 4.600 milions fins al 2030. Alicia Romero, consellera d'Economia.
6: Total 893 milions d'euros que se sumen als acords que ja teníem i que comportaran doncs, més recursos per dedicar a les polítiques públiques del país.
5: És un pressupost que, de moment, no dona resposta a les demandes dels docents, però que, com defensa Romero, és viu i es podrien modificar els recursos més endavant. La primera prova de foc dels comptes serà el 4 de juny en el debat a la totalitat. Ara els grups disposen de 10 dies per presentar esmenes i la setmana vinent els consellers es filaran en comissió per explicar les partides dels seus departaments.
0: Una esmena com la que presentarà Junts, el secretari general Jordi Turull parla de pressupostos redecorats que no comportaran solucions als problemes, diu, de país.
7: Nosaltres no podem votar a favor d'uns pressupostos que vagin de bracet, com ha optat el president Illa, ha optat ell, d'aquesta política de postureig, però que tant ofega el país de la mà i del bracet dels comuns i d'Esquerra Republicana.
0: El Partit Popular també presentarà una esmena. Per ara, cap formació política ha anunciat que portarà els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que podria demorar el tràmit per aprovar-los unes setmanes. I ho escoltàvem, aquests pressupostos no contemplen una partida específica per resoldre el conflicte obert que té el govern amb educació, però, en paraules de la consellera d'Economia, es podrien modificar alguns recursos més endavant. Tot plegat amb les negociacions bloquejades. Els sindicats rebutgen la nova proposta de l'executiu i demanen millores universals per a tots els docents. Laura Hurtado.
8: Les meses sectorials d'aquesta setmana han acabat sense acord i amb la voluntat de reprendre les converses dimarts que ve. Els sindicats exigeixen que les millores salarials siguin per a tots els docents i no a través de complements singulars. Laura Jané, secretària general de la CGT Ensenyament.
9: Plantegen un augment d'alguns complements, però deixen a fora aproximadament un terç de la plantilla de docents de l'escola pública. Per tant, per nosaltres doncs això no és una proposta acceptable. Si bé podem anar parlant de complements, la reivindicació d'aquestes mobilitzacions i d'aquestes vagues és un augment de sou lineal.
8: Mentrestant, continuen convocades vagues i mobilitzacions les dues pròximes setmanes.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi dolós i trencament de condemna per l'home detingut dimarts per matar presumptament la seva exparella. Els fets van tenir lloc a Figueres en ple carrer. I gairebé dues setmanes després de començar la quarantena preventiva al Gómez Ullà de Madrid, el grup de 14 espanyols del creuer Ondius no presenten símptomes. Fins i tot l'home de 70 anys que estava aïllat ha donat negatiu en l'última PCR. Aquesta evolució favorable els permet compartir espais comuns,

0: si les proves continuen donant negatiu, els últims 14 dies de quarantena els podran passar a casa sempre que es pugui garantir l'aïllament i la seguretat sanitària. Se sotmetran tots a controls diaris. En esports, final de la Champions femenina, Barça Olímpic de Lió, 6 de la tarda a l'estadi Uleval d'Oslo. Les Blaugrana disputen la sisena final consecutiva i busquen el quart títol continental. El rival a batre, un conjunt francès que en suma 8. El tècnic Pere Romeu, amb la derrota de l'any passat davant l'Arsenal, ben present.
1: Crec que l'equip ha crescut molt, no només a través d'aquella final, sinó a través de tota la temporada. Veig un equip més madur que la temporada passada, veig un equip amb major capacitat per canviar coses durant el partit que la temporada passada, i crec que arribem en un bon punt, que prefereixo arribar així que no generant dubtes.
0: A la banqueta del Lió, per ser un vell conegut, en Jonathan Giraldez, que va ser entrenador del Barça. I un dissabte que també ens obliga a mirar a Montilivi, perquè el Girona juga aquesta nit la permanència a primera, tant sí com no ha de guanyar a l'Elx. Michel confia en l'equip.
2: Jo crec molt en els meus jugadors. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que han jugat abans.
0: Jornada unificada, partits a les 9 de la nit. El campió de Lliga tanca la temporada amb Mestalla contra el València i l'Espanyol a casa contra la Reial Societat. Els de Manolo González, amb una possibilitat ben remota de classificar-se per a la Conference League. A Lleida arrenca de manera oficial l'Aplec del Cargol, l'escenari al recinte dels Camps Elisis. 17.000 collistes, més d'un centenar de penyes i 14 tones de cargols són algunes de les xifres d'una festa que Joana Cendra paralitza la ciutat.
3: Música, festa i moltes xarangues com aquesta. És el fil musical de l'Aplec del Cargol de Lleida que enfila avui la seva segona jornada amb dotzenes d'activitats preparades per les penyes on tothom hi pot participar. Ferran Perdix, president de la FECOL.
4: Totes són obertes al públic. Si surt el programa hi podeu anar, podeu veure el que fan. Pensem que és una oferta que fa que la festa sigui totalment oberta i que la gent vingui aquí i se'n vagi amb una sensació d'haver-s'ho passat bé i d'haver viscut aquest esperit de l'Aplec, no?
3: A les 12 del migdia hi haurà la tradicional oferta floral a l'estatua Manolo Calpe, el creador de l'Aplec del Caragol, i a la tarda Rua dels Més Petits, Castellers, Olimpíades entre penyes, concursos i ja a partir de 2:15, vesprejos, DJs i xarangues fins que surti el sol.

0: Són 2:15, de dues.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, arriben a casa els homes de la flotilla capturats per Israel, torturats i deportats. A aquesta hora, acte de rebuda a l'aeroport del Prat. Els activistes de la Global Sumut Flotilla relaten que han patit un tracte degradant i vexatori per part d'Israel i es lamenten que les condicions dels presos palestins són encara molt pitjors amb tota la impunitat.
2: Ens van encanonar directament, ens van apuntar i ens van amenaçar a disparar. Van sentir que les nostres vides perillaven. I ens van portar un barco militar que té camuflada una presó dintre del barco aquest militar. Ens ficaven al pati, al sol, també aginollats, amb el cap entre els genolls i les mans per sobre del cap, durant hores. Ens van disparar material paramilitar, ens van tirar granades aturdidores, van disparar pelotes de goma, boles de perdigons a la gent, i bueno, jo ja no vaig enterar-me de res més perquè ja em van començar a donar-me una pallissa i em van produir una inflamació del diafragma, em van trencar 8 costelles i a part de les costelles em van fer una lesió al fetge.
3: El que penses és que sí, a nosaltres, que per dir-ho d'alguna manera érem uns blanquets sota la protecció de banderes de la Unió Europea, el que pot estar passant a Palestina és extremadament greu.
0: Doncs anem a l'aeroport del Prat, on arriben els membres catalans de la flotilla. Joaquín Calvent, endavant.
4: Sí, acaben de sortir per la porta d'arribada els activistes que han tornat a casa després d'estar gairebé una setmana retinguts a Israel. El que hem vist són moment d'immensa felicitat, abraçades dels seus familiars i companys que els han rebut aquí, i de moment el que estem veient és això. Molta felicitat, i estem a l'espera de que algun d'ells parlin del que han patit durant aquests dies.
0: Gràcies, Joaquín. Emoció, llàgrimes, et tornem a donar pas en aquesta edició cap de setmana. I avui tenim un altre punt d'atenció a Oslo, on el Barça disputa aquesta tarda la final de la Champions femenina, i a Montilivi, on el Girona es juga aquesta nit la permanència primera. Jorge Agüero.
5: Bona tarda, 6 del vespre. Oslo-Barça Olímpic de Lió, després de la decepció l'any passat perdent la final contra l'Arsenal, avui busca l'equip de Pere Romeu la que seria la quarta corona europea en la seva història. Això serà l'avançada del que tindrem després a partir de les 9 en primera divisió masculina. 9 partits alhora amb Europa i el descens encara per decidir, i entre aquests especial atenció al Girona Elx, perquè és una final entre tots dos. Els gironins a hores d'ara en els Jocs Vermells, només els hi val la victòria si volen jugar l'any que ve novament a l'elit.
0: Acaba l'operació sortida del pont de la segona Pasqua, festiu a Barcelona i altres poblacions. Es calcula que surten uns 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Fem un cop d'ull a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia Delamo.
6: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, la situació va millorant i força. En tot, encara hi ha punts de lentitud a la T7, en concret en un tram entre Mollet i Granollers, en sentit Girona, són 7-8 quilòmetres aproximadament. Les rondes encara presenten molta mobilitat. Hem de recordar que hi ha hagut un parell d'accidents en cadascuna d'elles, i això ha fet que la situació s'alentís. Que encara hi ha 4 quilòmetres aturades, per exemple, entre Cabrera i Mataró cap a Girona, i entre Tordera i Palafolls a Blanes, i a la C35 a Llagostera cap a Platja d'Aro. La situació, com diem, va millorant, però els demanem de nou que no baixeu la guàrdia, perquè això són aquests petits trajectes, de vegades, quan ja estem al lloc on es produeixen els accidents més importants. Molt bona tarda.
0: I pont amb temperatures i ambient d'estiu. Aimet, Juan Carlos Piña.
7: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya les temperatures se mantenen amb pocs canvis, encara que continuen sent molt elevades a la depressió central de Lleida per aquesta època de l'any. Arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona, 25 a Barcelona i Tarragona. Durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució, sense descartar ruixats aïllats. Demà diumenge les temperatures continuaran amb poques variacions. És una informació d'EMET.
0: Amb l'Alder Vaques als comandaments tècnics, el Jaume Bernet a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: I tornem a l'aeroport del Prat, perquè aquesta hora acaben d'arribar els membres de la Global Sumot Flotilla capturats per Israel, torturats i finalment deportats. S'han aplegat a l'aeroport activistes i mitjans de comunicació. Per Ràdio Nacional, el Joaquín Calvente. Endavant, Joaquín.
4: Sí, han arribat una vintena d'activistes procedents de Turquia, on van ser deportats per l'estat d'Israel. El que hem vist només creuar la porta d'arribades ha sigut una emoció continguda que no s'ha pogut contenir més. S'han abraçat amb els seus familiars, amb els seus amics. Hem vist alguns activistes encara amb marques de cops a la cara. També estem veient alguns membres dels comuns, com el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també l'eurodiputat Jaume Asens, que han vingut a rebre els activistes, i també l'exalcaldessa de Montcada, Laura Campos, dirigent dels comuns. De moment continua aquí aquest acte de benvinguda als activistes, als últims activistes de casa nostra capturats per Israel, amb molts crits de felicitat, moltes banderes palestines i això, moltes abraçades i somriures.
0: Moltes gràcies, Joaquín. Els membres de la Global Sumut Flotilla que han arribat avui són la segona expedició i relaten, com els de la primera, les agressions i vexacions que han patit per part d'Israel. El Joaquín Calvente ha pogut recollir alguns d'aquests testimonis.
2: De cop i volta van notar que començaven les comunicacions a fallar, no entenien bé què passava.
8: Alberto Andrés, membre de la flotilla capturat per Israel en aigües internacionals el passat 29 d'abril.
2: De cop i volta, després d'aquesta intercepció de les comunicacions, bueno, se'ns van atansar ràpidament unes unitats tàctiques militars que es van identificar com que formaven part de l'exèrcit sionista. Ens van encanonar directament, ens van apuntar i ens van amenaçar a disparar si no els feien cas. Van sentir que les nostres vides perillaven. Ens van portar una llanxa ràpida i ens van portar un barco militar que té camuflada una presó dintre del barco aquest militar. Ens ficaven al pati, al sol, també aginollats, amb el cap entre els genolls i les mans per sobre del cap, durant hores. Quan, diguem, van acabar de fer aquest conteig, que van entrar la majoria dels companys al container, van cridar el Saif i, bueno, Saif va a sortir per una porta i ja no el van tornar a veure més. A la poca estona van sentir crits del Saif i cops que suposem que l'estaven torturant i golpejant, i van protestar alguns amb crits i tal, però ens van apuntar directament i van fer que calléssim, i aquesta va ser la resposta. Van parlar amb Tiago i amb la resta de companys que si no sortien tots allà junts, que no marxaven. Llavors van decidir fer aquesta protesta pacífica en tot moment. Llavors va ser quan es van produir els pitjors moments de tensió, perquè ens van disparar material paramilitar, ens van tirar granades aturdidores, van disparar pelotes de goma, boles de perdigons a la gent, i va ser tot molt confós. I aquí es van emportar el Tiago dintre del container, que era previ a la taula on et demanaven el nom i després et ficaven l'armilla salvavides per anar a la llanxa, i el Tiago anava tres persones per davant de mi. Jo vaig veure quan entrava al container que ell sortia per l'altra porta, i bueno, jo ja no vaig enterar-me de res més, perquè ja em van començar a donar-me una pallissa i no em vaig enterar pràcticament de més fins que vaig sortir, quasi no podia respirar. Em van produir una inflamació del diafragma, em van trencar 8 costelles, i a part de les costelles em van fer una lesió al fetge, que encara tinc que fer tractament.
3: El que penses és que sí, a nosaltres, que per dir-ho d'alguna manera érem uns blanquets sota la protecció de banderes de la Unió Europea...
8: Coqui Gassiot, un altre dels activistes capturats per Israel.
3: Que estàvem amb aigües controlades per l'OTAN i pels països europeus, etcètera. D'aquesta manera, el que pot estar passant a Palestina és extremadament greu.
9: Yo solo controlaba tres cosas.
8: Saif Abukashek, detingut il·legalment juntament amb Tiago Ávila i empresonats durant 10 dies a la presó israeliana d'Askelon, al nord de la franja de Gaza.
9: Insultes i violacions contínues, decidí deixar de beber, i els últims dies del interrogatori deixé de hablar. La major preocupació que tenemos los miles y miles de presos palestinos que se quedan atrás, se quedan sin defensa, torturados, violados, de una manera continua. Estando en este centro de investigación, podía escuchar diariamente los gritos a base de la tortura que estaba recibiendo por parte de los agentes israelíes.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: En plana política, un cop aprovats els pressupostos pel govern i iniciat el tràmit parlamentari, Esquerra Republicana fa un pas més pensant en el traspàs de l'IRPF a Catalunya aquesta data a la tardor. Així ho ha dit al programa Faristols de Ràdio 4 la portaveu republicana al Parlament, Esther Capella, que emplaça Junts a no renunciar a un sistema de finançament que pot acabar, diu, sent un concert econòmic.
10: Que es retrati tothom també, perquè al final que caiguin les caretes i les mascaretes i el que hagi de caure, perquè al final uns estem perquè ens en sortim tots plegats de tot i que tothom tingui les millors condicions de vida i d'altres doncs viuen de fer soroll. Bé, són dues maneres de fer política. Amb el PSOE és un acord i per tant no dubtem que ho votarà. Vaja, no tinc cap mena de dubte que ho haurà de votar i haurà de complir els seus acords.
0: Podeu escoltar l'entrevista a Esther Capella després d'aquest informatiu a Ràdio 4, al programa Faristols. I des de Lleida, a la trobada de les joventuts socialistes a Catalunya, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha defensat avui les reformes impulsades des de l'equip de govern i no s'ha pronunciat sobre la investigació l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Pel que fa a la regularització extraordinària d'immigrants, ha aplaudit el recent aval del Tribunal Suprem.
11: Hemos visto cómo la derecha y la ultraderecha han intentado incluso frenar el decreto de regularización en el Tribunal Supremo. Y ayer el Tribunal Supremo dijo que pa'lante, que pa'lante, que esto es para un país más digno, que mientras nosotros queremos a los trabajadores visibles y no invisibles, nosotros queremos a trabajadores con derechos, con deberes, queremos trabajadores que coticen, queremos trabajadores que paguen sus impuestos.
0: Mobilitzacions al sector tèxtil per la negociació d'un nou conveni laboral. La UGT ha convocat avui aturades a nivell nacional, Laura Zurriaga.
12: El sindicat denuncia que el preacord entre la patronal Arte i Comissions Obreres i FETICO suposa un retrocés perquè facilita el desmantellament dels convenis provincials d'una banda i de l'altra la doble escala salarial. Carme Valls, secretària general de la Federació de Serveis d'UGT Lleida.
13: La persona treballadora podrà acompanyar el metge al seu familiar, però haurà de recuperar les hores. Fins ara era un permís retribuït. La incapacitat temporal a cobrar el que marca la Seguretat Social. L'empresa no compensarà absolutament res. Aquelles persones que per sort estiguin per damunt del salari que ara firme convenio Arte tindran el salari congelat 4 anys perquè se'ls compensarà i se'ls absorbirà amb les futures pujades.
12: De mitjana, un treballador del tèxtil cobra 18.000 euros anuals, però el sindicat anuncia que el preacord afavoreix la substitució de personal amb drets ja consolidats per noves contractacions en pitjors condicions. Per això, avui arreu de l'Estat, moltes botigues han penjat el cartell de tancat per vaga.
0: També en vaga les biblioteques de la demarcació de Barcelona per denunciar la precarització del sector, unes aturades que s'estendran arreu del territori català i a partir de dimarts vinent vaga indefinida coincidint amb la selectivitat, Maria Gómez.
14: Volen acabar amb les jornades maratonianes de més d'11 hores, reduir el volum de feina, també la contractació de més personal i un nou conveni que posi en valor la seva feina. Són els principals reclams de les treballadores de biblioteques de Barcelona demarcació que també exigeixen un protocol de seguretat contra les violències. Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
15: Som un centre obert amb entrada universal, tothom hi és benvingut, però això també fa que hi passin casuístiques doncs, greus, d'agressions, d'assetjament, fins i tot d'abusos a menors, com venim explicant. Necessitem un bon protocol contra violències i necessitem ser prou personal com per a poder-les prevenir també d'una manera efectiva.
14: També necessiten, diuen, negociacions reals i fructíferes. La setmana entrant tenen previst reunir-se un parell de vegades amb l'empresa.
15: Si no arribem a entendre'ns per aquesta part, si és només per poder anar fent el xec i dir, mira, portem tantes reunions, nosaltres tenim bona voluntat, però si no serveixen per res, el que portem fins ara no em fa ser molt optimista. L'Ajuntament té un pla d'igualtat, però en realitat amb nosaltres com que perpetua la discriminació.
14: Dimarts començarà una vaga indefinida a les portes de les proves de selectivitat.
0: A Lleida, una de les cites destacades de l'any, aquest cap de setmana, l'Aplec del Cargol. A aquesta hora, les 124 colles participants es preparen per al dinar de germanor que faran a partir de les 2 de la tarda. 17.000 penyistes que ja porten gairebé un dia de festa, després que ahir es va donar el tret de sortida amb el Cargol a Sollona Cendra.
16: Sí, és com el xupinazo, però al lleidatà, i sona així. Això va ser ahir al vespre amb uns Camps Elisis plens fins dalt, i és que les dades de participació són de rècord absolut. Ferran Perdix, president de la FECOLL.
17: Les colles estan a rebossar, la gent té moltes ganes de plec un any més, fa un bon temps, més aviat calor que fred, no? I les condicions ideals perquè s'esdevingui el millor plec de la història.
16: Una edició marcada per la calor, ara ho sentíem, avui s'arribarà als 35 graus de temperatura, però els collistes resisteixen, diuen que l'ambient és immillorable.
18: Fins i tot vam arribar a tindre gent dels Estats Units que venia aquí, vull dir, i era algo molt guai perquè te trobaves amb gent de, que feia un any que no veies i tornes a aparèixer aquí.
19: El més important és que tota la gent ve amb ganes de passar-s'ho bé, i això és el que fa que sigui una festa tan única i tan especial.
20: En fem tots una gran família aquí.
16: Aquesta tarda rua dels més petits amb xarangues i a partir de 6:45 tornen els vesprejos als Camps Elisis. Avui a Lleida costarà dormir.
0: I encara ressona a l'Estadi Olímpic de Montjuïc l'actuació de nit de Bad Bunny, tot un espectacle que es repetirà aquesta nit. En va ser testimoni l'Agnès Batlle.
21: Sí, ple de declaració d'intencions, català des de bon principi, pantalla gran amb públic pels quatre costats, la casita al fons i molts focs artificials. Càmera de fotos lluminosa, penjada al coll i fins i tot ha fet parlar el drac de Gaudí amb el Parc Güell de fons, amb referències al pa amb tomàquet, al fuet, als calçots, ai, que hacer una calçotada, ha dit, acabant amb el visca el Barça i visca Catalunya. L'escenari a una banda, la casita a l'altra, i a dins personatges com Marc Giró o la Minya Mal, a més de Gavi, Valde o Lewandowski, s'han pogut veure. Outfits segons la tapa del vestit i corbates a la primera part, amb dessuadora de ratlles, gorra i pantalons curts a la part més reggaetonera, amb Bad Gyal com a convidada especial. Una festa que ha deixat embadalit els assistents.
22: Brutal, o sea, el mejor concierto de mi vida, increíble.
23: Sí, brutal.
22: Sigo flipando. Mañana volvemos. Uy, maravilloso. Todo el rato arriba, dándolo todo.
24: No entiendo nada, he salido loco.
22: Estamos anonadados.
24: De mi vida, te lo juro por mi madre.
22: Sí,
24: sin duda. Este pavo es una máquina.
25: Que tiene palabras con muchos valores, que para la gente joven está muy bien. Que hay que vivir el día a día, que hay que disfrutar el momento, dejar un poquito más los móviles y decir a la gente que quieres, que la quieres, cada día.
26: Pues yo con Parli ploro, creo que...

0: Bad Bunny aquesta nit un altre cop a l'Estadi Olímpic. I més propostes per aquest cap de setmana. Al Maresme teniu la cinquena edició del Festival Floral, que busca impulsar el talent femení, reivindicar el patrimoni i descentralitzar l'escena cultural de la capital catalana. Laura Zorriaga.
1: El Floral és la confluència de l'estima al patrimoni maresmenc i una programació integrada exclusivament per dones, catalanes principalment, però enguany també d'altres països. Judith Nederman és compositora i coautora del festival.
2: Una de les novetats d'aquesta edició que ens agrada molt destacar és que hem pogut portar artistes de fora també, perquè hem tingut la Dama Sissoko, que ha vingut expressament de Senegal, venen les Crua des de Portugal, ve la Maria des del País Valencià.
1: Tarta Ralena i Andrea Motis encapçalen un cartell on Leire Astruc i Júlia Boncompte destaquen com a talent musical emergent. Durant la jornada, els assistents poden confeccionar instruments tradicionals o participar en les visites guiades als enclaus històrics que seran escenari de concerts i espectacles.
2: Ens sembla molt necessari, primer, descentralitzar la cultura i que no passi tot a Barcelona. O sigui, ens emociona el fet de que els nostres pobles d'origen puguin esdevenir concerts i espectacles com els que veiem al Floral, perquè creiem que la cultura ha d'estar a tot arreu, òbviament. I, a més, el festival també ofereix rutes guiades perquè som amants del coneixement, no?
1: El Floral va néixer d'una conversa entre amics i cercava ultrapassar la picabaralla històrica entre Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt. Avui la trobada comissionada per aquesta compositora i el musicòleg Martí Sant Climent concentra artistes de renom i espera una afluència de 2.000 persones.
0: Deu minuts per a les dues i avui tenim dues cites imprescindibles en el món del futbol. A les 9, la lluita per evitar el descens a segona amb el Girona obligat a guanyar i abans, a les 6 de la tarda, el Barça femení, per 6è any consecutiu, disputa la final de la Champions. Jorge Agüero, bona tarda.
3: Què tal, Olga? Bona tarda. Quin tros de tarda que tenim per davant. A l'estadi Ullevål d'Oslo i davant un equip que és el que més Champions femenines en té, l'Olympique de Lyon, buscarà al Barça la quarta corona continental després, això sí, de la decepció de l'any passat, recordem, de perdre la final contra l'Arsenal. Anem cap allà, enviat especial a la capital de Noruega, Josep Capel, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
3: Doncs el que estàvem dient, avui el Barça en un tot o res contra l'Olympique de Lió, 6 de la tarda, i no sé quin ambient es respira, quin és el grau d'optimisme avui entre l'afició del Barça i també ahir pel que vas veure a la prèvia del partit.
4: Doncs respecte a l'afició, molt d'optimisme. De fet, hi ha moltíssima gent, ja estan pràcticament tothom a Oslo, més de 2.000 aficionats que hi seran avui a les graderies del Ullevål Stadium, com dic, molt d'optimisme, de fet, tota la temporada, perquè molta gent ja va comprar les entrades ara fa un any, quan es va saber que Oslo seria el centre d'aquesta finalíssima de la Champions femenina, i com dic, molt d'optimisme després de veure el que ha donat l'equip aquesta temporada. No ho han guanyat tot i només els hi queda per posar la cirereta al pastís aquesta final. Ahir, molta prudència en roda de premsa, però també confiança en les possibilitats de l'equip, tant a l'Alexia com en Caroline Graham Hansen, com també, evidentment, el tècnic Pere Romeu. Un Pere Romeu que deia que l'equip és més madur que fa un any, en la final que van perdre contra l'Arsenal, i que les dificultats aquesta mateixa temporada amb tantes lesions importants i de llarga durada, i el fet que hagin sortit jugadores de la cantera que amb 18 anyets, 19 anyets, han donat una versió molt bona i han ajudat a l'equip, fa que siguin més fortes, insisteixo, que fa un any davant de l'Arsenal. Això sí, prudència, perquè davant tenen un autèntic equipàs, com explicava precisament sobre el rival Pere Romeu.
5: Són físiques, sí, són físiques, que tenen bona capacitat de contraatacar, sí, tenen bona capacitat de contraatacar, però també han de fer moltes coses perquè elles puguin arribar a aquestes situacions de contraatac. Si nosaltres seguim jugant amb la pilota i amb les distàncies amb les que venim jugant, tindrem major dificultat per perdre la pilota, tindrem gent molt més pròxima entorn a la pilota, i això és el tipus de partit que volem. Per tant, demà, duel super, super, super disputat, que els dos equips són molt més que física o qualitat tècnica, com nosaltres en aquest cas.
4: recuperades Hansen i Paredes, tot i que ja veurem si són titulars al possible alçada del Barça. Hi ha 9 posicions que són clares: Cata sota pals, Ona, Paredes, Mapi i Bruts en defensa, Patri i Alexi al mig del camp, i l'altra posició, Valla. Hi ha opcions per Aitana, però també per Serra Jordi i per Vicky López, i a davant Pina i Pajor són fixes. Anem a veure si Salma o Hansen disputen, com dic, en l'altra posició. Sobre el Barça d'ara respecte al de fa 2 anys, quan ell va entrenar el Barça Giraldez i van guanyar precisament la final de la Champions davant de l'Olímpica Bilbao, en parlava ahir mateix Giraldez.
6: Bueno, hi ha jugadores que són diferents. Crec que al final és important el perfil de la jugadora que tens a la plantilla per poder adaptar diferents situacions del model de joc. Fins i tot a la meva experiència ja, cada temporada era diferent, perquè el perfil de davantera, no?, per exemple, que teníem, era un perfil diferent. Ara mateix era un perfil molt diferent en Pajor, i crec que al final el que no ha canviat és la identitat.
4: Doncs això és el que deia respecte al Barça. Tenen baixes com les de Josef i Diani especialment, i l'únic dubte que tenen a l'11 titular és davant si jugarà Herbert, que juga al seu país, a Noruega, o ho farà Katoto. La resta, l'equip també bastant definit. A partir de les 6 de la tarda, ahir feia molt de sol, avui plou. Ja vam veure a partir de les 6 de la tarda si continuarà plovent. En tot cas, totes les graderies d'aquest petit estadi estan cobertes, així que no seria un problema per un partit, insisteixo, que començarà a les 6 de la tarda. Per cert, Joan Laporta ha arribat aquest mateix matí aquí a Oslo, ja ha estat a l'hotel de concentració amb les jugadores, i la majoria de les graderies seran blaugranes, pel que hem pogut veure pels carrers d'Oslo.
3: Una final de la Champions League femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió, que per suposat, i com sempre explicarem, al tablero deportivo de Ràdio Nacional d'Espanya. Gràcies, Capel.
4: Fins ara.
0: Serà clarament, Jorge, una tarda i una nit de transistors, perquè després d'aquesta final en tindrem una altra. No és per un títol, però és sí per romandre o no a la primera divisió.
3: No fer passos enrere i abandonar l'elit del futbol espanyol. Aquest és l'objectiu del Girona per aquesta nit. A les 9, a Montilivi, juga contra l'Elx, l'equip que marca la salvació, i l'únic resultat que li serveix als gironins per evitar el descens, doncs, és la victòria. Caixa o faixa, vida o mort aquesta nit. Josep Guardiola, Girona, bona tarda.
7: Bona tarda. No es pot dir de manera més clara, més concisa i més concreta. Només val guanyar davant amb l'Elx. Si l'Elx empatés a Montilivi, el Girona baixaria de categoria. Després de 37 jornades arriba el dia clau. Ho sap Michel Sánchez, el tècnic dels gironins.
8: El que ha passat ja, Edu. Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit. I hem de guanyar un partit, una final, i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans, ni on està cadascú, no.
7: Doncs aquestes són les premisses pel partit d'aquest de vespre. L'afició s'ha mobilitzat des d'inici de setmana, que està absolutament tot venut, per tant Montilivi estarà a rebentar. Prevista l'arribada dels jugadors a les 7 de la tarda i, per tant, rebuda ja a l'autocar de la plantilla, i, evidentment, fer costat a l'equip durant 2 hores perquè el Girona pugui romandre, com dèiem, a primera divisió. I si les coses anessin molt malament, doncs emparar-se sempre a Estuani, que, igual que els seus companys, estan tots disponibles, infiltrats o no, però Mitchell el tindrà a la seva disposició. 9 del vespre, partit d'alt voltatge, 38a jornada, Xiula Hernández Hernández, l'internacional del Cerro Grande estarà al bar.
3: Gràcies, Josep. Així les coses a Girona. Deies abans, Olga, que és nit de transistors. Bé, 9 partits alhora, a partir de les 9 de la nit, 5 equips implicats en la lluita per evitar el descens, els esmentats Girona i Elx, a més del Llevant, Osasuna i Mallorca. L'únic que no depèn de si mateix és el Mallorca, però per la part noble també tenim 5 equips, altres 5 implicats en la lluita per Europa. El Celta depèn de si mateix per treure el bitllet de l'Europa League, el Getafe depèn de si mateix per anar a la Conference, i a més, Rayo, València i Espanyol amb opció d'agafar també aquest bitllet de Conference. Som mínimes, Josep Maria Rubí, José Maria Rubí, però l'equip perico té opcions aquesta nit contra la Real Sociedad. Bona tarda.
9: Bona tarda, Jorge. La carambola que necessitarien és gegant. Primer guanyar la Real Societat, òbviament. Després una derrota del Getafe, que no guanyin ni Rayo Vallecano ni València, i per rematar que l'Atleti li guanyi al Madrid. I això donaria un múltiple empat a 48 punts que afavoriria els pericos. L'altre camí és un empat només amb el Getafe, però aquí necessitarien recuperar molts gols en la diferència global. És tan complex que Manolo González ahir ho va voler simplificar al màxim.
10: Mañana dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos, sobre todo, repito, para afición porque se lo merece y para todos los que estamos trabajando en el día a día del club.
9: Respecte a l'equip per aquesta nit, en Gongue continua lesionat, Pol Lozano està sancionat, el míster blanc i blau va deixar veure que introduiria alguna novetat per la càrrega de partits en les darreres setmanes.
3: José María Rubí, gràcies. El Barça, recordem també, Olga, que juga aquesta nit, ho fa a Mestalla contra el València. Per a l'equip de Hansi Flick, doncs és la possibilitat d'acabar la Lliga amb una xifra molt maca de 97 punts. Per als Che, depenent també d'una carambola de resultats, però existeix, com comentàvem, la possibilitat d'anar a Conference.
0: I més coses importants, en joc ara mateix també la primera federació per als equips catalans.
3: En el grup 2 de la categoria de bronze, el Nàstic juga al camp de l'Hèrcules, el José Rico Pérez, amb l'obligació de guanyar, però depenent de si mateix si vol salvar la categoria. Li aniria molt bé un cop de mà de l'altre equip català, el Sabadell, que visita el camp del Tarazona, rival dels Nàstiques en aquesta lluita. Els arlequinats, recordem, depenent de si mateixos per acabar segons la Lliga i tenir el factor camp durant tot el playoff, i certificar el playoff precisament és el panorama per a l'Europa que rebrà a Can Dragó l'Eivissa. En aquesta categoria la jornada unificada és a 6:15 de la tarda.
0: I Copa del Rei de Futbol Sala abans d'acomiadar-nos?
3: Sí, perquè és l'altra gran cita del cap de setmana, Olga. La Final Four s'està disputant a Càceres. De moment ja ens ha deixat el primer finalista, Cartagena, que s'imposa posat per 5-2 a Valdepeñas en la primera semi. Després, a les 4, la segona semi entre Barça i Jaén. És innegociable per a l'equip culer estar en la final de demà després d'una sequera de títols de gairebé 3 anys. En bàsquet, avui recordem, s'enceta la penúltima jornada en la Lliga CB amb un partit en presència catalana. A les 8 del vespre, Gran Canària Manresa. Demà, per cert, es disputarà la final de l'Eurolliga entre l'Olympiacos i el Real Madrid. Això serà a les 8 del vespre de demà. I en Fórmula 1, Gran Premi del Canadà. 6 de la tarda, la cursa a l'esprint, la pole és per George Russell, Sainz surt de ser i Alonso al fons de la graella, i després a les 11 de la nit, hora nostra, la classificació per a la cursa principal de demà.
0: Gràcies, Jorge.
3: Adeu.
11: Són les 2 de la tarda, la 1 en Canàries.
12: 14 hores fin de setmana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoig.
13: Miles de personas, 40.000 según la delegación del gobierno, 80.000 según Sociedad Civil Española, integrada por más de 150 asociaciones, se han concentrado en Madrid contra el gobierno. En la marcha, apoyada por representantes de Vox, también por el Partido Popular, se han gritado consignas contra el Ejecutivo, contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y también contra algunos medios de comunicación a los que se ha intentado frenar su trabajo. Sin ya presencia política, un grupo de radicales ha intentado llegar hasta las puertas del Palacio de la Moncloa y ha habido tensión frente al cordón policial. En esa marcha ha estado, continúa, Daniel González, adelante.
14: Hola, Ana Marta, buenas tardes. Pues ahora mismo tranquilidad después de que, como comentabas, haya finalizado esa concentración que ha finalizado, como decías, con esos momentos de tensión cuando algunos de los manifestantes, los más radicales, intentaban avanzar, pero pasarse ese cordón policial y llegar hasta el Palacio de la Moncloa, y es cuando se han producido algunos de esos enfrentamientos también con los medios de comunicación que estábamos desplegados en ese punto. En cuanto a la representación política, desde el líder de Vox, Santiago Abascal, también ha estado presente la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García. La concentración, como contábamos, ha comenzado a las 10:30, ha acabado hace apenas hora y media frente al Arco de la Moncloa.